radun davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è sei un simple comunista.